0: Politics.
1: Ambiente.
2: Comunità.
0: Rule of law.
3: Disoccupazione.
4: Wirtschaftskrise.
5: Diversité.
6: Democrazia.
7: Alterações climáticas.
8: Europa.
0: Future.
4: Migranten.
1: Diritti.
0: Eurofonica.
9: Euro-phonica.
10: Lux, le prix cinématographique européen du public 2025. C'est le film Flow qui a remporté l'édition 2025 du prix Lux du public. Les quatre autres finalistes étaient Animal, Dahomey, Intercepted et Julie se tait. Flow est un film fantastique d'animation réalisé par le Letton Gins Zilbalodis. Un chat se réveille dans un monde frappé par une inondation dévastatrice où toute présence humaine semble avoir disparu. Il trouve refuge sur un bateau peuplé d'autres animaux. D'un tempérament solitaire, il doit pourtant faire équipe avec eux malgré leurs différences. Coincés dans l'isolement de leur embarcation, les animaux doivent surmonter dangers et défis et s'adapter à ce nouveau monde. Flow a été présenté au Festival de Cannes 2024 dans la section Un certain regard. Le film a remporté l'Oscar du meilleur film d'animation à la 97e édition des Oscars et il a également remporté le Golden Globe du meilleur film d'animation. Les cinq films ont été projetés dans les salles partout en Europe et les spectateurs ont pu voter pour leur film favori. Le classement définitif a été établi en combinant la note du public et la note des députés européens, chaque note comptant pour 50% du résultat. Lux, le prix cinématographique européen du public, met en lumière des films qui traitent de sujets politiques et sociaux. Son objectif est de sensibiliser aux questions sociales, politiques et culturelles en Europe. Cette émission vous est présentée par Europarl Radio, la web radio du Parlement européen.
11: Poca gente ha logrado compaginar una brillante carrera artística con una sólida trayectoria política como lo hizo Melina Mercouri. Actriz célebre y estrella internacional de cine, se convirtió en un icono político tras el golpe de Estado de 1967 en Grecia. Viajó por el mundo denunciando la dictadura y defendiendo la democracia. Tras la caída del régimen, se convirtió en la ministra de Cultura de Grecia que más años ha permanecido en el cargo y fue miembro fundador del movimiento socialista panhelénico. Mercouri trabajó incansablemente para fomentar la concienciación cultural en Europa y su legado perdura a través de iniciativas como el programa Capitales Europeas de la Cultura y la Fundación Melina Mercouri. Estás escuchando una sección especial de nuestro podcast La Historia y los Hechos. En estos episodios te contamos la historia de los hombres y mujeres que construyeron Europa, su identidad y sus valores. Estos son nuestros padres y madres fundadores. Amalia María Mercouri nació en Atenas en 1920. Tras estudiar arte dramático, no tardó en convertirse en una afamada actriz de teatro. Su papel revelación llegó en la obra Un tranvía llamado Deseo, en 1949, y poco después ganó el premio Marika Kotopouli a la mejor interpretación femenina. Su primera película, Estela, dirigida por Mihalis Kakoyanis, fue aclamada en Cannes en 1956. Allí conoció al cineasta estadounidense Jules Dassin, que acabaría siendo su marido y colaborador. En 1960 ganó el premio a la mejor actriz en Cannes por Nunca en Domingo, una película que obtuvo 5 nominaciones a los Oscar. El 21 de abril de 1967, mientras actuaba en Nueva York, Mercouri se enteró de que un grupo de oficiales del ejército había tomado el poder en Grecia, instaurando la Junta Griega, también conocida como la dictadura de los coroneles. Desde ese momento aprovechó toda oportunidad sobre el escenario para condenar a la Junta repitiendo su lema: «La democracia vencerá». A lo largo de los 7 años de gobierno del régimen, hizo campaña por todo el mundo pidiendo el regreso de la democracia. Los coroneles le retiraron la ciudadanía griega. una medida que solo sirvió para reafirmar su determinación. Una noche a las 4 de la mañana, el Daily Mail me llamó y me dijo: «Te han quitado la ciudadanía». Fui la primera persona a la que se la quitaron. Medio dormida y sin dominar el inglés, respondí: «Nací griega. Él nació fascista y morirá fascista. Yo nací griega y moriré griega». A pesar de las amenazas e incluso de un intento de asesinato, su espíritu nunca decayó. Siguió luchando a través de discursos, conciertos y entrevistas hasta que se restauró la democracia en 1974. De vuelta en Grecia, Mercuri ayudó a fundar el movimiento socialista panhelénico, PASOK, y fue elegida diputada en 1977. Cuando el PASOK ganó las elecciones de 1981, se puso al frente del Ministerio de Cultura. Fue la primera mujer en ocupar el cargo y la persona que más años desempeñó el puesto en la historia de Grecia. Siendo ministra, transformó la vida cultural. Abrió los museos a la ciudadanía, promovió la educación a través del patrimonio y puso en marcha importantes proyectos como el Museo de Cultura Bizantina en Tesalónica. También lanzó su famosa campaña reclamando la devolución de los mármoles del Partenón. ¿Qué significa Shakespeare para Inglaterra? ¿Y la Catedral de San Pablo? ¿Qué significa el Taj Mahal para la India? ¿Qué significan las pinturas de la Capilla Sixtina para Italia? Los mármoles del Partenón son nuestro orgullo, son nuestra identidad, son el vínculo del presente con la excelencia griega. Son creaciones sinónimas de nuestros conceptos de democracia y libertad. Su logro más destacado en el ámbito de la Unión Europea fue la creación de la iniciativa Capitales Europeas de la Cultura. Atenas se convirtió en la primera capital europea de la cultura en 1985, después de que Mercuri persuadiera a los ministros de Cultura de la Unión para que ésta se convirtiera en parte fundamental de la identidad de la Unión Europea. También promovió vínculos culturales con Europa Oriental, incluso antes de la caída del telón de acero. A principios de la década de 1990, volvió a combinar los escenarios con la política. Cuando el PASOK regresó al poder en 1993, retomó su cargo de ministra de Cultura, centrándose en vincular la cultura con la educación. Melina Mercuri falleció en 1994 en Nueva York. Su funeral, celebrado con los honores propios de un presidente de gobierno, demostró el profundo afecto que el pueblo griego sentía por ella. Hoy en día, su visión sigue viva a través de la Fundación Melina Mercuri, que promueve la cultura griega en todo el mundo. La Fundación concede cada año desde 2007 el premio de teatro Melina Mercuri a una joven actriz, junto con el emblemático broche de Melina, que pasa de una ganadora a otra, manteniendo vivo su espíritu en el escenario. Para Melina Mercuri, nunca fue cuestión de títulos o premios, sino de amor. Su amor por Grecia y el amor que recibió a cambio. A día de hoy, su voz y su visión siguen inspirando a generaciones. Para más podcasts, sigue escuchando Europal Radio, la radio web del Parlamento Europeo.
2: Na ze zijn verkozen, kunnen parlementsleden verschillende rollen op zich nemen. Zo kunnen ze voorzitter van het Europees Parlement worden, zitting nemen in commissies of zelfs als waarnemer aan de slag gaan. Die laatste functie wordt minder besproken, maar speelt wel een belangrijke rol binnen het parlement. In deze aflevering bespreken we wie de rol van waarnemer op zich kan nemen, welke taken waarnemers hebben en hoe ze te werk gaan. Verkiezingen zijn van cruciaal belang voor een goed werkende democratie. Om ervoor te zorgen dat die verkiezingen ook eerlijk, vrij en democratisch verlopen, bestaat er zoiets als verkiezingswaarneming. Het Europees Parlement speelt een belangrijke rol in dit proces en stuurt delegaties naar landen die daar vooraf om hebben gevraagd. Daarnaast neemt het parlement al sinds 1994 verkiezingen waar in landen van buiten de EU. Voor zijn waarnemingsactiviteiten werkt het Europees Parlement nauw samen met de Europese Raad, de Europese Commissie en andere internationale instellingen. In de afgelopen 20 jaar heeft de EU meer dan 200 verkiezingswaarnemingsmissies uitgevoerd in zo'n 75 landen. Tegenwoordig stuurt het parlement jaarlijks tot wel 12 delegaties over de hele wereld. Deze delegaties vormen een aanvulling op lange termijn missies die onder leiding staan van de EU of van het Bureau voor Democratische Instellingen en Mensenrechten van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa. De leden van het parlement spelen een centrale rol in verkiezingswaarnemingsmissies. Elke missie wordt geleid door een parlementslid die door de bevoegde vicevoorzitter van de Europese Commissie wordt benoemd tot hoofdwaarnemer. Delegaties bestaan gewoonlijk uit 7 parlementsleden die lid zijn van verschillende fracties. Ze spenderen dan zo'n 4 of 5 dagen ter plaatse en ontmoeten daar de lokale autoriteiten, politieke partijen, NGO's en andere waarnemers. Tijdens de verkiezingen zelf nemen de betrokken parlementsleden waar hoe de stembureaus worden geopend en gesloten, hoe er wordt gestemd en hoe de stemmen worden geteld in stemlokalen en andere locaties. Vervolgens houden ze een persconferentie waar ze hun voorlopige bevindingen presenteren. Parlementsleden weten maar al te goed hoe het is om zich bij de verkiezingen kandidaat te stellen en begrijpen de uitdagingen en nuances van verkiezingen dus als geen ander. Ze hebben dan ook een uniek perspectief en kunnen daardoor het hele proces op een doeltreffende manier overzien. Hun aanwezigheid tijdens verkiezingen vergroot ook de zichtbaarheid en legitimiteit van de waarnemingsmissies. Natuurlijk houden de parlementsleden zich tijdens de missies aan een strikte gedragscode. Zo moeten ze belangenvermenging vermijden, mogen ze niet tussenkomen in het verkiezingsproces en kunnen ze pas na de persconferentie commentaar geven over kandidaten of politieke kwesties. Dit alles zorgt ervoor dat hun observaties objectief en geloofwaardig zijn. Laten we kort een voorbeeld bespreken. In 2023 stelde de EU-verkiezingswaarnemingsmissie in Zimbabwe vast dat het land weliswaar beschikte over een wettelijk kader om verkiezingen te houden en dat dit kader in lijn was met internationale normen, maar dat de uitvoering ervan gebrekkig was. Dat zorgde voor een oneerlijke en intimiderende omgeving voor de kiezers. Fabio Massimo Castaldo, gewezen lid van het parlement en hoofdwaarnemer van de missie in Zimbabwe, legde uit dat de missie op verschillende problemen stuitte, ondanks dat Zimbabwe ermee had ingestemd om de delegatie toegang te verlenen tot het verkiezingsproces. Deze gebeurtenis toont aan dat het land aanzienlijke verbeteringen moet doorvoeren om te voldoen aan regionale en internationale verkiezingsnormen. De verkiezingswaarnemingsmissies van het Europees Parlement spelen dus een belangrijke rol bij de ondersteuning en bevordering van democratische processen in de wereld. Ze moeten landen helpen eerlijke, vrije en democratische verkiezingen te organiseren door verkiezingsprocessen onder de loep te nemen en een objectieve en onpartijdige beoordeling te bieden. Dit was een uitzending van het Europees Parlement. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio, de webradio van het Europees Parlement.
6: I januari 2025 la EU-kommissionen fram den så kallade konkurrenskraftskompassen. Det är en så kallad strategisk ram som ska vägleda kommissionens arbete de kommande åren. Målet är att uppnå klimatneutralitet och göra EU ledande inom framtida teknik, tjänster och miljövänliga och hållbara produkter. Det är ett viktigt initiativ eftersom EU har halkat efter andra större ekonomier när det gäller produktivitet och hållbar tillväxt. Du lyssnar på Höj ribban, bättre lagstiftning. I det här avsnittet tittar vi närmare på vad konkurrenskraftskompassen är för något och de tre åtgärdsområden den innehåller. Innovation, utfasning av fossila bränslen och säkerhet. Vi börjar med innovation eller nytänkande. EU vill stärka innovationen genom att skapa en gynnsam miljö för nystartade företag och främja industriellt ledarskap inom strategiska sektorer. Den artificiella intelligensen är central här. Kommissionen föreslår initiativ för AI-gigafabriker och AI-tillämpningar för att driva på utvecklingen och införa AI i viktiga sektorer. Det kommer också handlingsplaner för avancerade material, bioteknik, robotteknik och rymdteknik. En särskild EU-strategi för uppstartsföretag och expanderande företag ska hjälpa dem att övervinna hinder och växa. Tanken är också att de befintliga reglerna på EUs inre marknad ska förenklas så att det blir lättare att driva innovativa företag. Det var innovationen. Nu tar vi utfasningen av fossila bränslen. Under senare år har höga och svaja energipriser varit ett stort problem i EU. Meningen är att konkurrenskraftskompassen ska rå på detta genom att underlätta tillgången till ren energi till överkomliga priser. Den kommande given för ren industri ska främja ren teknik och nya cirkulära affärsmodeller. Den nya given ska göra EU till en attraktiv plats för företag och fabriker. Sen har vi då handlingsplanen för överkomliga energipriser. Den ska såklart sänka energikostnaderna, men också stödja de energiintensiva stål-, metall- och kemikaliesektorerna. Det tredje och sista åtgärdsområdet är säkerheten. EU måste diversifiera och minska sitt beroende av andra länder. Det gäller inte minst kritiska råvaror och viktig teknik som halvledare. Konkurrenskraftskompassen ska leda till internationella partnerskap och gemensamma inköp på EU-nivå för att säkra leveranskedjorna. Man ska också se över reglerna för offentlig upphandling och se till så att europeiska företag ges företräde inom kritiska sektorer och tekniker. För att få fart på dessa tre åtgärdsområden talas det i konkurrenskraftskompassen om fem så kallade horisontella möjliggörare för konkurrenskraften som ska stärka den inom alla sektorer. Den första möjliggöraren är förenkling. Det är grunden för hela kompassen egentligen. Förenklingen minskar reglerna och byråkratin och underlättar för företagen att bedriva sin verksamhet. Den andra möjliggöraren handlar om att uppnå en fullt fungerande inre marknad. Den tredje skapar en spar- och investeringsunion för att finansiera viktiga satsningar, inte minst investeringar inom forskning och försvar. Den fjärde möjliggöraren handlar om social rättvisa. Vi ska få en kompetensunion som ska ta itu med kompetensklyftorna och arbetskraftsbristen och se till att kompetensen och efterfrågan på arbetsmarknaden balanseras. Omskolning och fortbildning av EUs arbetskraft är viktigt för att övergången mellan olika arbeten och yrken ska ske smidigt. Den femte möjliggöraren är samordning. Den här är särskilt viktig eftersom en bättre samordning av politiken på EU-nivå och nationell nivå gör att de gemensamma målen verkligen kan uppnås på ett effektivt sätt. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen sa så här när hon presenterade den nya kompassen på en pressträff den 29 januari 2025.
8: I want to be very clear, we have a plan.
6: Låt mig